0: Del Gran Premio de Alemania de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Sachsenring en principio a fin y desde la pole position para sumar su segunda victoria en la temporada por apenas 72 milésimas de segundo sobre el también español Daniel Olgado. También tenemos que hablar de golf porque la Federación de la Comunidad Valenciana está de enhorabuena, se sitúa en la cima del golf continental. Tres de sus representantes, Balma Dávalos, Raúl Gómez y Carlota López, se han proclamado campeones de Europa por equipos con la selección española, firmando un éxito histórico que confirma el extraordinario momento que atraviesa el golf valenciano. En fútbol, el Levante, con un gol de la prolongación del panameño Martín Cruz, se impuso 2-1 al Leganés en el primer amistoso. Celta y Levante han llegado a un principio de acuerdo para que el centrocampista Hugo Sotelo juegue cedido la temporada 2026-27 en el conjunto valenciano. El Villarreal ha traspasado al extremo granadino Víctor Moreno al Tenerife, según anunció ayer, en el que ha militado las últimas tres campañas. Moreno tiene ahora 21 años, ha firmado un contrato de tres campañas con su nuevo club. El Castellón inicia mañana el trabajo de pretemporada en el césped con 7 fichajes y con el técnico Pablo Hernández de nuevo en el banquillo, aunque de estreno en esta fase de preparación porque se hizo cargo del equipo con la pasada campaña ya empezada. El Castellón disputará 6 encuentros en la pretemporada. Por primera vez jugará partidos de preparación en su nueva ciudad deportiva, en La Coma. El Hércules disputará un partido amistoso ante el Cartagena, conjunto con el que comparte grupo en primera el próximo 15 de agosto en las instalaciones de Pinatar Arena a partir de las 7 de la tarde. Y en fútbol femenino, el Levante ha fichado para el nuevo proyecto en primera, en busca del ascenso, a la central burgalesa Iria Castro, que procede del Logroño. También ha fichado a la centrocampista marleña de 22 años, Dana Benítez, procedente del Racing Power de Portugal. El Valencia Basket ha fichado para las 4 próximas temporadas al base español Mario Sansuperi, y la alero nigeriana Elizabeth Balogun, de 25 años y 1,85, se ha convertido en la nueva jugadora del Valencia Basket para la próxima temporada.
1: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu, i a les 2 menys quart cada diumenge de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez.
2: Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. L'estiu té una part bonica, que és la capacitat de transformar els pobles, però no parlem de la massificació turística, no, sinó dels nostres pobles, les nostres festes. Les places s'omplin de gent, els carrers recuperen el bullici, la música sona fins ben entrada la nit i les tradicions tornen a ocupar el lloc que els correspon. És temps de retrobaments, de cultura compartida i de festes que mantenen viva la identitat dels nostres municipis, i precisament avui volem acostar-nos a una d'aquestes celebracions que combinen passat i present, que saben mirar al futur sense perdre de vista les seues arrels. Per això ens traslladem fins a Benlloc, un municipi que el pròxim cap de setmana es converteix en punt de trobada per a milers de persones gràcies a una cita que ja és tot un referent de la música en valencià i de la cultura del nostre territori. Parlem del Festlloc, un festival capaç de crear un espai de trobada entre música, llengua i cultura. El projecte celebra ja 2 dècades de trajectòria, convertit en un referent de l'escena musical i de l'activisme cultural al territori. Al cartell d'enguany figuren La Fúmiga, Auxili, El Diluvi, Pep Jiménez, Botifarra o Malifeta, entre altres. I per a parlar d'esta edició i dels reptes de mantindre viu este projecte col·lectiu, ens acompanya al telèfon el seu coordinador, Boro Golfe. Boro, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Boro, el Festlloc arriba a complir 20 anys. Què representa per a Escola Valenciana haver impulsat i sobretot sostingut un projecte com este durant tant de temps?
3: Bé, en primer lloc, quasi és un miracle, la veritat, perquè este festival que va néixer fa 20 anys en un poble menut de 1.000 habitants, com a una iniciativa que va tindre l'Ajuntament de Benlloc, que de seguida anar a buscar a Escola Valenciana, i ens posaren en marxa amb un festival allà en el 2007, en juny, de 2 dies, i mira, jugant, com aquell que diu, xino-xano, han anat passant els anys, encarem el 20è aniversari i ho fem amb molta alegria, però també amb el patiment habitual de saber que no som un gran festival, que no tenim grans patrocinadors, que no tenim moltes subvencions i que depenem de la complicitat i el favor del públic, I bé, esperem que esta fita de les dues dècades de festival anime a la gent i tornen a donar suport a la nostra proposta.
2: Clar, el festival sempre ha anat més enllà dels concerts senzills, que és el que fa diferent d'altres propostes musicals.
3: Bé, si ho dic jo, tal vegada serà ser molt... Això com no, anar cap a casa, sí. Mirar-se el melic. Jo el que m'agrada molt sempre és parlar dels comentaris i de les apreciacions de la gent fes joquera, que diguem nosaltres, no? I la gent que ha vingut a Benlloc sempre ha posat en valor el tracte personal, els bons serveis, l'acampada meravellosa que n'hi ha, enorme, on la gent, que a més està al costat dels escenaris, la piscina gratuïta, que no cobrem per l'acampada, que no cobrem per el reaccés quan una persona ho entra o deixa el recinte. Aleshores, són coses que el cartell musical sempre sol ser molt atractiu, que molta gent ha descobert artistes que no coneixia així.
2: Perquè per a Escola Valenciana, quin paper juga per a vosaltres Benlloc? Perquè està com en la identitat, no? El territori en la pròpia identitat del festival.
3: Sí, sí. A veure, jo, en honor a la veritat, també vull dir que el FestJoc l'organitza una entitat que es diu Associació Cultural FestJoc, de la qual formen part l'Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc. Vull dir que és un ajuntament que des de fa 20 anys, com dic, ha posat tots els seus serveis, tota la seva infraestructura, al servei del festival. És veritat que no ha pogut invertir una gran quantitat de diners, com a dir, bueno, tinc una partida per al FestJoc, però sí que ha posat tota la infraestructura, no? Aleshores, i després, el fet que suposa que un poble menut com Benlloc des de sempre hagi optat per mantindre el festival. A mi moltes vegades m'han dit, i per què no aneu a un poble més gran, a una ciutat, o no sé què? I la veritat, simplement és perquè cap poble, cap ciutat ens ha oferit un festival així. Aleshores, nosaltres, que som gent de paraula i gent que ens estimem el territori, si Benlloc ha estat sempre ahí, com Escola Valenciana va donar l'esquena a Benlloc i al FestJoc, no?
2: Boro, en el context actual, quins són els principals reptes per a mantindre un projecte cultural com el FestJoc i que puga celebrar la trentena edició?
3: A veure, la trentena serien... falten 10 anys, eh? Vull dir, tant de bo, Yolanda, de veritat, te poguera dir, mira, ho signe ja que me pugues dir la trentena. A veure, el primer, i jo vull ser cada vegada més realista, suposo que també perquè ja m'estic fent major, la qüestió econòmica. La qüestió econòmica prima moltíssim i després el fet de que, clar, nosaltres optem a totes les organitzacions que es convoquen de concurrència competitiva en igualtat de condicions que altres entitats i aconseguim, però és un percentatge molt, molt baix, no? Aleshores, el futur del festival, doncs possiblement passa, i mira que ho dic jo, que porte molt de temps, com dic, amb altres persones, no? Des de l'activisme, possiblement passa per una mínima estructura professionalitzada o semiprofessionalitzada que durant tot l'any hi hagi un grup de persones treballant. Però, clar, això exigeix, reclama, necessita una infraestructura no sols humana, sinó també econòmica. Morir d'èxit estaria molt bé, però morir per inanició pues, seria molt, molt dur, perquè fins ara nosaltres no deguem ni un euro a ningú i ens agradaria que això passara també, no? que quan s'acabarà aquesta edició podrem pagar i diguem, mira, ja podem pensar en l'edició número 21. I no ho dic això des del derrotisme, eh? Nosaltres som conscients que volem continuar, però som molt conscients que no tenim darrere un patrocini o un ajuntament que puga dir, mira, d'entrada per al FestJoc jo tinc 100.000 euros. A partir d'ahir, tot el que puga vindre d'altres ingressos, pues farem el festival més gran o més menut. Però no és el cas, no és el cas.
2: Doncs tant de bo, de veres, parlem dins d'una dècada per celebrar la trentena edició. Boro Golfe, coordinador del FestJoc, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i animar a tota la gent a que vinga. Els que han vingut alguna vegada ja ho coneixen, que tornen, i els que no han vingut els anime a que coneguen el nostre festival. Moltes gràcies.
2: Un abraç.
4: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
1: Obrim les portes a les paraules que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: Estos dies moltes de les nostres comarques miren cap a la mar per celebrar una de les seves festes més arrelades. Una tradició que uneix devoció, cultura popular, identitat mediterrània. Imma, bon dia de vesprada.
5: Bon dia de vesprada, Yolanda. La devoció a la Mare de Déu del Carme té un arrelament profund al País Valencià, on conviu amb una doble identitat, com a protectora dels mariners a les poblacions de la costa i com a patrona veïnal en barris i pobles d'interior, com la Llesa o el barri del Carme de València. Cada 16 de juliol, el territori valencià es transforma amb celebracions que barregen la litúrgia catòlica amb l'essència mediterrània de la pólvora, la música i la mar. Tot i que tradicionalment la gent de la mar s'encomanava a Sant Elma o Sant Pere, a partir del segle XVIII, la Mare de Déu del Carme es va consolidar com la patrona indiscutible de l'armada i dels pescadors, coneguda també com l'Estela Maris, Estrella del Mar. Però indaguem una miqueta en aquells patrons anteriors i comencem per Sant Elm, també conegut com Sant Telm, que és el patró històric de la gent de la mar i els navegants a tota la conca mediterrània. La seva figura genera una gran fascinació per estar vinculada a un conegut fenomen meteorològic, el foc de Sant Telm. És una descàrrega elèctrica atmosfèrica que es produeix durant les tempestes fortes en alta mar. Es manifesta com una llum blava, violeta o fosforescent que dansa en els extrems dels màstils i les cordes dels vaixells. Els mariners medievals creien que aquestes llums eren el mateix Sant Elm que baixava a protegir-los del naufragi. Si la llum pujava cap amunt, s'interpretava com que la tempesta s'acabava. Si abaixava, que el pitjor estava per vindre. L'altre patró de la gent de la mar és Sant Pere. És el gran patró dels pescadors a tot el Mediterrani. En ser ell mateix pescador de professió abans de seguir Jesús, la gent de la mar hi sentia una identificació absoluta. I fins i tot Sant Vicent Ferrer té també una llegenda marinera pròpia. Es diu que, en els seus viatges per Itàlia, va salvar un vaixell de naufragar només fent el senyal de la creu des de la costa. Els mariners valencians deien que, quan hi havia tempesta, s'havia de llançar tres gotes d'aigua de la mar a la fusa del vaixell en nom de Sant Vicent per a calmar l'onatge. Que tinguin bon vent i bona barca.
1: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
2: I acabem el programa com l'hem començat, parlant d'un dels epicentres musicals del pròxim cap de setmana, però ara amb les paraules del nostre estimat Fregina. Fregina, bon dia de vesprada.
6: Bon dia per la vesprada. Falten només uns dies perquè arriba la 20a edició del Festlloc.

0: venuto a parlare di cari, che vengo a parlare di tu, che eres una jefa.
1: Manifestera romancera, una coquetona, candula, guasona. Manifestera romancera.
2: Sandra Monfort, a qui escoltem interpretant una de les seues darreres creacions, Manifestera, és un dels plats forts del festival que se celebrarà del 17 al 19 de juliol a Benlloc, a la Plana Alta, organitzat, com sempre, per l'Associació Cultural Festlloc i Escola Valenciana. El Festlloc és el festival més important de l'escena en València. Allí es congrega cada any el bo i millor de la producció anual i es genera un ambient de celebració, despreocupació i bon rotllo absolutament impagable. Allí hem descobert tots noms que després han esdevingut històrics i cada any podem testar la temperatura i la salut de la música en valencià veient el que es proposen els programadors. Enguany hi ha, entre d'altres, Esther, Remei de Calafresca, Auxili, El Diluvi, Malifeta, Pep Jimeno Botifarra, Yes Woman, Romàntic Dimoni, Reina Mora, Tito Pontet, Canta Canalla, Primavera Valenciana i acomiadant-se del festival La Fúmiga. Per això també nosaltres ens acomiadem amb ells. I una cançó que retrata molt bé l'esperit de l'estiu i del festival. Ja dormiré. Com diuen els organitzadors, no hi ha estiu sense Festlloc. Allí ens veurem.

Doncs com diu la Fúmiga, ja dormirem quan s'acabi l'estiu. Així que ja sabeu, sempre, sempre, sempre disfruteu molt de la vida. Ara ja tinc pampos amb unes braves. No n'he de dinar, que m'anem de cales. No me ratlles, no me, no me ratlles. Aniré avisant-vos cada quatre hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Tampoc anirà a sopar, sorry.